0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Edouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien d'arruinar passar les proves correspondentes en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujecte demorarà identic a aquel prepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparado e avalorado en francès. Per exemple, una escola que ha già seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la puirà passar en bretó e l'especialitat físico-químico en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulle specialità concernido puirà essere presentato in la lingua causido. Fins ara, los escolars escolarizats din les filières bilingues debien passar lors esprovos en francès, levat quand la lingua dicho regionale constituisse e lo metteisse sulle specialità. Lo ministeri presento a quello reforma como in un reconeixenso de trajectes bilingues e asseguro che remet pas en causa la plaça centrale del francès di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquello novo dispositiu arribo in un contexte de mobilizacius crescento en suste a las lenguas propios non oficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat baliat a aquello lenguas di l'examen del bachillerat. Aquellos demandos han recentemente ganado de ban, particularmente con las movilizaciones

Eus des liceas bascus de Bayuno, pel drech de fa lurs examens en bascu. Davant aquero pressiu socialo e associativo, lo Ministeri de l'Educació a pau cachapau d'obert lo camí a un tiero de mesures que permetran fin finalo d'administrar los examens de batxillerat dins les diversos llengues autòctones de l'estat d'un l'Occità.